0: arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Es la vida de hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: dels èxits.
1: 40. Els 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia

roses o la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells, que serem l'enveja dels amants.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: No et perdis Anda Ya amb Dani Moreno, el Gallo, i Cristina Boscà, de 6 a 10 del matí.

0: els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.
1: És

0: Anda ya. Mucha música. Barcelona, 93.9.
1: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
2: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
3: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
2: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
3: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
2: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
4: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
5: Esto promete, Manu.
4: No lo creo. Arranca la transición. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
5: Huele a compra, Manu.
4: A ver, huele. Va. ¡Ah! ¡24 horas!
5: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
4: Venga. Ocasión, Bruce.
6: Bé, ja som a casa.
7: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
6: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
7: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
8: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: Barcelona, 93.9.

0: Com és natural, a gojos i felins els encanta Ounat.
1: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Que

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: ¿Tú también odias los silencios de las primeras citas?
2: Entonces, tú... Pues...
1: Deja los silencios incómodos atrás gracias a Double Date de Tinder. Con Double Date de Tinder, tu bestie se une al plan. Para que siempre haya alguien que salve la situación. Rompe con las citas de siempre. Prueba Double Date de Tinder.
3: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
4: Barcelona, 93.9.
5: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
7: Busca tu centro en myes.com. La notícia que tu inglés estava esperando. Let's go con My English School.
8: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
9: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
8: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
9: Amb el suport de Mataró Park.
10: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Jihadan Sanki i TH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
4: 93.9.

0: comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
1: ¿Que al año serían? Uno, dos, tres...
0: Más de 2.400 euros.
1: ¡Ya me has descontado!
0: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
1: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
2: Barcelona, 93.9.
3: En Basic Fit todos somos diferentes, pero estamos aquí por el mismo motivo, para sentirnos mejor. Únete al club que te sienta bien y empieza ahora por un euro y llévate una mochila. Basic Fit. Ver condiciones en basic-fit.es.
4: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
5: Estava agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
6: ¿Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
2: 93.9.

una de las canciones de l'últim any, sense cap mena de dubtes. La de Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Avui pràcticament estem tornant a la normalitat. Estem començant nova temporada des dels 40. El Dani Moreno i la Cristina Bosca, com sempre, ens lleven des de les 6 del matí aquí a l'Andallà i l'última hora de l'Andallà Catalunya, que torna, doncs mira. Ara, durant uns dies, a mi sóc el Sergi Sánchez. A partir de la setmana que ve tornarà el Víctor de la Torre, com sempre, que encara està estirant una miqueta les seves vacances. I mira, parlant de vacances, jo volia que m'expliquis a través de l'Instagram, que m'escriguis un missatge directe al meu Instagram, sergisánchez85, o al dels 40, @els40, així de fàcil, t'ho posem. Que em diguis com han anat les teves vacances. I si vols, fes-me una miqueta d'en Vegeta i em comparteixes algunes imatges d'on has estat. Jo ja t'avanço que he tingut molta sort, moltíssima, perquè clar, és que visc a la Costa Brava. Si et dic això, és que no hi ha més paraules. Però és que a part d'això, he pogut anar a Sardenya uns dies i també a Tailàndia. I allà vaig descobrir un món absolutament nou, espectacular. Unes illes que tenen, que també tenen un fons marí brutal. I tens unes quantes imatges del que ha estat el meu recap de l'estiu al meu Instagram, sergisánchez85. Escriu-me i m'expliques com ha anat el teu. I mentrestant, aquí als 40, doncs seguim amb més música. En res arriba Teddy Swims. Abans, Aitana.

0: en català. El ventilador dels Panda Neon, dels Bus i també del Mondigi, amb els que, a més, durant aquest mes d'agost hem regalat dos iPhone 17 Pro aquí als 40 durant doncs, aquesta temporada d'estiu. De moment coneixem un guanyador, que te'l vam dir fa dues setmanes, i avui descobrirem a través de l'Instagram dels 40 qui és el segon guanyador. Els 40. Els 40. Sergi Sánchez. En res, et compartim el guanyador o guanyadora d'aquest segon iPhone 17 Pro que et regalem gràcies al ventilador dels Banda Neon, de Buzz i de Mon DJ. En res, l'Instagram dels 40.
1: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo.

0: mateix sampler converteixi dues cançons en èxit és pràcticament una coincidència, però que aquestes dues cançons surtin al mateix any encara ho és més. Ho vam escoltar a la Villa, que utilitzava part del sampler que també utilitza aquest Bam Bam Jamaican de Hugel i que ara mateix està al 3 de la llista dels 40.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya, Cataluña.
2: Ella es la vida desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És una altra de les destacadíssimes d'aquest estiu del 2026, la tornada de la Lola Índigo, que a més ha estat per partida doble, ja saps, amb una cançó amb l'Anna Mena i també amb Lucho RK, aquesta que escoltaves ara mateix i que a mi em flipa, em té absolutament atrapat i que es diu El Bachatón de la L. En qüestió de res, d'uns minuts aquí als 40 et punxo a Madonna amb Sabrina Carpenter. També escoltaràs a Maluma, però abans ens quedem amb la reina absoluta del pop actual, com és la Taylor Swift, i una altra de les cançons del seu últim

0: reparteixen abans d'acabar el mes de setembre.
1: Els 40... Sergi Sánchez.
0: Soc el Sergi Sánchez. Demà, a partir de les 10, ens tornem a escoltar aquí a l'Anda i a Catalunya. Ara et quedes amb molta més música aquí a la primera i número 1, que això sí que no canvia.

0: Zaragozada, Ana Mena y Lola Índigo. I després del Xeri Sánchez, presentant aquesta cançó, tercera setmana consecutiva per a Petito, Adana Mena i Lola Índigo, que ens han recordat tot el que ens ha regalat aquest estiu 2026. I una que ens fa sentir exactament així, per començar aquest matí en aquest hora de les 11, és la Dua Lipa, que diu que no està sempre de vacances.
1: Els 40. Laia Partida.
0: Que diu que la seva fórmula és que tot el que fa se senti que està com en unes vacances. Parlant d'ella, estem escoltant ja de fons el seu Houdini, que aquest matí recordem que va ser número 1 al desembre del 2023, pel Nadal, amb el seu Houdini. En breus també, Alex Warren, amb Fever Dream.

0: Grans moments al costat d'aquest un altre cop de Miqui Núñez. És el Supercat de la setmana, la cançó més important també en català i una cançó molt important perquè valora no només l'amor que sentim cap a una altra persona, sinó també cap a nosaltres mateixos. És aquest So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean, del seu nou àlbum.
1: Els 40.
0: Nou àlbum o del 2025, The Art of Loving, en aquesta hora de les 11.

0: Let's Go en diferents idiomes. Tenies aquí a la Shakira, amb el seu Day-Day, cançó que també ens va acompanyar al Mundial durant bastants mesos a tot arreu, a tot el món sencer. També ens acompanya a tothom en aquest matí aquesta Ariana Grande, amb Hey That I Made You Love Me.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: I no ens va acompanyar aquest àlbum tot aquest any 2026, però ho va fer des del dia 31 de juliol. Àlbum de Pearl, també al costat de temes molt guais com Big Feelings.

0: estarà al nostre costat aquest, el creador de La Bachata. També me'n recordo només quan va treure La Bachata, que Por un pendejo no se llora, sinó quan Romeo Santos i Prince Royce estaven molt orgullosos d'aquest Manuel Turizo. I és que sí, el somni de Manuel Turizo era col·laborar amb Romeo Santos. Ho va fer també el 2019 amb Prince Royce i tenen molt bon rotllo. El 3, a veure si després del Better Late Than Never doncs potser ens regalen un àlbum col·laboratiu al costat de Manuel Turizo. El que ja et regalo, recorda, escoltar aquest Por un pendejo no se llora a les 12, un migdia al teu costat, també al costat de Coldplay i molt més.
1: Els 40. Laia Partida.

0: Por un bandejo no se llora, paraules i també recomanacions de Manuel Turizo, que sempre ens ha parlat de l'amor i és com tenir el teu millor amic parlant ara mateix aquí en directe als 40. Nova hora de les 12 per aquí i jo també tinc preparades coletes per parlar de l'amor. Per exemple, en anglès, al costat de Coldplay amb el seu Feels Like I'm Falling in Love i molt més. T'espero.
1: Als 40. Laia Partida.

Dani, sí, que ens han fet aturar-nos el temps. I potser t'ha passat això, aquesta sensació de dir uf, estem a dilluns, que s'aturi el temps, que encara estic de vacances. I és que justament ahir va sortir de festa amb les meves amigues i em van dir, Laia, és que jo demà començo. Jo li vaig dir, és que jo porto tot l'agost.

0: Feliços nosaltres de retrobar-nos amb aquesta cançó del 2011. Qui tenies a Juan Magán i Omar Montes amb Ayer la vi, versió d'aquest 2026. També Juan Magán ha tornat a reviure cançons com l'Angelito sin alas amb Abraham Mateo, també amb Lucho RK, i era el moment també de recordar-nos a nosaltres mateixos el que vam viure a l'abril, o ara també això de Robin Leney.
1: Els 40... Laia Partida.
0: També recordant que l'Olivia Dean va fer un cover d'aquesta cançó del Love Me Not i li va quedar xulíssim, tant que s'ha fet viralíssim a través de xarxes. Viralíssim també serà el moment de gravar-te tothom a tu mateix, escoltant aquí els 40, al costat de Lorin o Pizarrap en breus.

0: Britney Spears amb els 2000, amb aquest Oops, I Did It Again. I és el primer single del seu segon àlbum de la Britney Spears, publicat efectivament als 2000, quan ella només tenia 18 anys, i amb referència també a aquell tratge de color vermell tan típic i també el penjoll del cor blau del Titanic. I parlant de blaus, tu saps qui hi ha una cantant que arriba per aquí amb el color blau? Efectivament, la gitana, doncs, que arribarà aquesta setmana a Catalunya, a Barcelona, a les seves terres, amb el seu... I la tindrem els dies 4, 5 i 7 i 8 al Palau Sant Jordi, amb moltes ganes de veure la nostra catalana, aquesta que viu a prop meu. Si és que vaig estar un dia jo de festa i me la vaig trobar. Però clar, en aquell moment no era la nostra aitana, era la aitana del Baix Llobregat. I en breu també et poso per aquí, a la ràdio dels èxits, el seu segundo intento. L'escoltarem, la compartirem per aquí, junts i juntes. I espera que t'explico també una altra cosa més. I és que t'imagines portar el teu bèstia a la primera cita del Tinder? Uau! Doncs digues adeu al dating tradicional i passa't a Double Date de Tinder. Uneix el teu perfil amb el teu millor amic o amiga i fes match amb una altra parella d'amics i converteix la teva primera cita en un pla on tot flueix des del minut 1, eh? Heavy! Menys pressió, menys silencis incòmodes i molt més bon rotllo, perquè a Double Date de Tinder el match val per dos.
1: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
2: Ahora en Lidl 950 gramos de pechuga de pollo a 5,59. Ahorras un 18%. Y con Lidl Plus bananas a 0,99. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
3: Cuando hace calor, cuidarse parece difícil. Como en el juego, la solución está cerca. Caliente, caliente. Bebe agua. Busca sombra. Lleva ropa ligera. Cuida a mayores, niños y mascotas. Gestos que marcan la diferencia. Este verano, protege a quien más lo necesita. Cruz Roja. Caliente, caliente. Más información en cruzroja.es.
4: Love, love, love.
5: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, horas y horas de patio. Tanto que vivir necesita ropa que aguante el ritmo. Prepáralos para llenar de recuerdos el curso con la nueva colección de Kids El Corte Inglés para vestir a los más peques. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
6: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions... i l'espectacular gira dels 40 on tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.

0: Em fa molta gràcia el Quevedo, que s'escolta de fons d'Elvis Crespo. La Graciosa, aquesta cançó que ens ha acompanyat tot aquest estiu amb aquests dos i l'àlbum El Baifo.
1: La Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: I saps qui ens ha acompanyat també aquest estiu, oi? Lola Índigo, Ana Mena. I parlant de Quevedo, doncs te'n recordes? Ara ho estava jo pensant. Quan la Lola Índigo va fer el 2023 una cançó amb el Quevedo, El Tonto. Sembla que hagi dit a Quevedo El Tonto, però no, no. Va ser una cançó dedicada a una persona que va deixar enrere a la seva vida la Lola Índigo. Era una persona del seu equip i sempre ha dit i ha recalcat, no, que era important dir que era una persona per una relació, sinó una amistat que havia deixat enrere. Nosaltres no deixem enrere els èxits perquè continuem una hora més i t'espero aquí, al meu costat.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida. Tiri, tiri, tiri. Aquí en Los 40 solo escuchas éxitos, pero para exitazo, el que viene.
3: El seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada con menos esperas.
2: Yo lo elegiría.
3: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Los nuevos Doritos Loaded de KFC van muy cargados. Pero no cargados de tener mucha batería, ni de llevar pantalones cargo, ni de cuando se te carga el gemelo. Cargados de cosas. Cosas ricas. Concretamente de Doritos, pollo frito, jalapeños, maíz, guacamole y salsas. Vamos, muy cargados. Encarga los picantes o Tex-Mex. Solo en KFC.
5: Pollo, pollo.
6: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
6: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
6: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING en mi cuenta.
5: ¿400 euros? Wow.
6: Sí, consulta condiciones en ing.es.
7: Love, love, love.
8: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Piel Kids El Corte Inglés por 49,99 euros son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
11: Empezamos fuerte la temporada.
10: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
12: Doncs sí, narraré jo.
10: I Sique Rodríguez al capdavant.
12: Exacte.
10: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
13: Què t'hi jugues?
14: Avança!
15: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
2: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: És per dir-li reina. I reina, aquí tenies Hola Índigo, Ana Mena, amb Petitó, a una altra vegada, número 1, al pòdium. Important també ara mateix no només escoltar el Petitó, sinó perquè ara mateix estic sortejant entrades dobles per anar demà, 1 de setembre, al concert de The Weeknd amb el seu After Hours Till Dawn. Has de trucar ara mateix per portar-te la teva entrada doble al 933 44 14 13. 933 44 14 13.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Per anar al concert de The Weeknd.

0: Segurament t'estimo els amics de la Sars ara mateix, aquí amb nosaltres, parlant de l'amor. És que és un no parar, eh? Sempre que estiguem, sembla que estiguem aquí a Sant Valentí, celebrant no només l'amor, sinó també la pujada de Jusel, amb aquest jamaican.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: I és que aquí muntem la festa ben ràpid. En aquest migdia també muntarem la festa al costat de Maneskin Begging, o que ja té conmigo hasta l'amanecer.

I dels dardos, seguim per aquí donant entrades pel concert de demà, dia 1 de setembre de The Weeknd. Pots aconseguir una entrada per anar a les 8:45 de la tarda amb qui tu vulguis, entrada doble. Truquen ara mateix al 933 44 14 13. 933 44 14 13. Per anar a la seva gira d'After Hours Till Dawn demà. Ara deixo amb aquesta Taylor Swift i el seu Opalite.

0: Amb aquest Day Day de la Shakira, última tanda de dues entrades dobles per anar al concert de The Weeknd ara mateix, si truques. I abans de marxar i tornar-nos a veure demà i escoltar-nos a les 11, et dic que pots trucar ara mateix al 933-44-14-13 per anar al concert de demà del dia 1 de setembre de l'After Hours Till Dawn de The Weeknd. Truquen ara mateix al 933-44-14-13 i jo ja marxo cap a casa. Vinga, molts petons! Mua!
1: Els 40. Laia Partida.
2: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
3: ¿400 euros?
2: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
3: ¿400 eurazos?
2: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
3: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
2: Sí, consulta condiciones en ing.es.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
6: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
7: ¿Te unes? El Eco de los 40.
8: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wecolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
9: Siéntete bien y ven siempre con un amigo con la suscripción Ultimate de Basic Fit. Únete al club que te sienta bien hoy y empieza ahora por solo un euro y llévate una mochila. Basic Fit. Ver condiciones en basic-fit.es.
10: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
11: Qué ambientazo, mano.
10: Una pasada. Todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento. Estudia la jugada. Entra en el área. Se la ha chiflado sobre la línea.
11: Qué barbaridad.
10: Increíble. La asistencia ahora puede ser clave.
11: Huele a venta.
10: Huele a venta. Buena venta. ¡Ojo!
12: ¡Semi nuevo
10: para casa!
12: ¡Ven a por más!
10: ¡Ven a!
13: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
14: ¡Hipoyagán!
15: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada amb Sanky i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
16: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
17: Els millors concursos.
16: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Si és que ja ho diu el Manuel Turizo, que per un pendejo no se llora. Així comencem aquesta nova tarda d'èxits amb una lleixó feta, Va, que avui tindrem un, bueno, unes entrades, pots agafar unes entrades per al After Hours Till Down Tour si truques al 933-344-1413. Ja t'ho dic així directe, Ni bona tarda ni res,
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I quan serà? Doncs demà 1 de setembre. Si truques ara mateix al 933-44-1413, t'emportes una entrada doble. Ara, Jamaica en bam bam.

0: que són aquest Fever Dream d'Àlex Warren del seu darrer àlbum que es diu Wild Child. Una meravella. I per meravella tenim el The Weeknd, que demà farà un concert ni més ni menys que al Palau Olímpic de Montjuïc, a Barcelona. I si vols entrades, doncs et regalem en aquesta tarda. Has de trucar al 933-44-1413. Repeteixo, 933-44-1413 i t'emportes una entrada doble. Així de fàcil, per escoltar aquest temacle, Save Your Tears. Doncs va, ja ho saps, 933-44-1413. Truca ara i t'emportes una entrada doble.
1: Si és un èxit, sona als 40.
0: Però abans et punxo la reversió d'aquest any 2026 dels Camins.

que sona la reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí. És la Ayer la vi de Juan Magán i Omar Montes aquesta setmana des de la setena posició. I va, que si vols anar a veure demà The Weeknd amb el seu After Hours Still Down, has de trucar ara mateix al 933-44-1413. 933-44-1413.

que és en aquest Let Her Go de Passenger, un tema clar del 2012 que està inclòs en el seu àlbum All the Little Lights. I en res, ens anem cap a la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, eh? Així que ens ballarem aquesta, eh? També ballarem i cantarem fort en aquest dilluns aquest Tu Cuerpo en Braille, en Exo 04 del Nil Moliner. Tot això i més, t'ho punxo en res abans arriba la Rosalia i el seu Reliquia.

0: els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
1: Empezamos fuerte la temporada.
0: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
2: Doncs sí, narraré jo.
0: I Sique Rodríguez al capdavant.
2: Exacte.
0: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
3: Què t'hi jugues?
4: Barça!
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: Barcelona, 93.9. Els 40.cat.
7: Ja comença a fer-se

0: persona que Nexo 04, tu cuerpo en braille. És Nil Moliner amb aquest tamacle del seu darrer àlbum, que es diu Nexo, que el va treure el passat 22 de maig i que no ha parat de petar en cap moment. I recordo que estem donant entrades, si truques ara mateix al 933-44-1413, repeteixo, 933-44-1413, per anar a veure demà a The Weeknd. Va, que ens obrim una nova hora amb el Petito A, de Namena i Lola Índigo, no desconnectis.
1: Els 40. Pau García.

0: noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
1: ¡Aitana! ¡Nicky Jam!
0: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
2: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
0: Los 40 Music Awards Santander 2026. La música nos hace viajar.
3: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
4: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
5: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
6: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
5: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
6: Amb el suport de Mataró Park.
7: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
8: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
9: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada, Sanky i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
11: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Patito, Ana Mena, Lola Índigo, com a número 1. I no és que no és un número 1 qualsevol, és tercera setmana consecutiva regnant la llista més important de tot el país, del 40 al 1. Així comencem aquesta nova hora, l'hora de les 5. Espero que estiguis més que bé, perquè en res et punxo Alicia Keys, també Loco por verte de Nicky Jam o Formentera d'Aitona i Nicky Nicole. Però abans, Olivia Dean, i això que es diu So Easy to Fall in Love. Puja el volum, que t'encantarà aquesta cançó que està inclosa en el seu The Arts of Loving. Molt bona tarda.

0: No et negaré que estava cantant i ballant a tope Loco por verte, del Nicky Jam, del seu darrer àlbum Bohemio, que el va treure ni més ni menys que aquest mateix any. I va, que com hi quedes si et dic que per anar a veure The Weeknd només em queda només una entrada. I com pots aconseguir-la? Doncs trucant ara mateix al 933-44-1413. 933-44-1413.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Va, que The Weeknd és una passada, eh? Mentrestant, també un artista que és brutal, Miki Núñez, amb el seu Un altre cop. Són aquí, els 40.

Són els Dardos, de les Reis de la Bachata. Romeo Santos i Prince Royce, amb els que ens posàvem una mica sentimentals aquest dilluns, i ara ho seguim fent. En aquest cas, amb Ariana Grande i el seu Hate That I Made You Love Me, que està inclòs en el seu darrer àlbum, que es diu Petal.

0: Quina gran veu que té aquest home, eh? Teddy Swims i el seu Lose Control, del seu àlbum del 2023, I Have Tried Everything But Therapy. Sona aquí als 40 en aquest dilluns. I en res, et punxo Dai Dai, de Shakira i Barnaboy, que una cançó que no faltarà a la residència europea, que començarà fa d'aquí uns dies a Madrid. Ico, dale, dale, let's go. O també ens tornarem una mica bojos, eh? Amb el Justin Quiles i Chimbala, amb aquest Loco.
1: Puerto Rico RD y el mundo entero.
0: Tot això i més en res aquí als 40, així que no desconnectis. Però abans ens anem cap al 2017 del seu àlbum Camila. És Camila Cabello i això que es diu Havana fent doncs, un homenatge a la seva terra, Cuba.

0: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de Luri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Barcelona, 93.9.
0: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de Luri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
3: ¿Pediste un préstamo y devolviste mucho más de lo que te prestaron? En Cubo Legal revisamos tus contratos gratis. Recupera entre 500 y 3.000 euros por intereses o cláusulas abusivas en financiación de vehículos, tarjeta revolving, hipotecas o préstamos personales. Entra ahora y descubre cuánto te deben en cubolegal.es.
4: Tornada a las vacances d'estiu es un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
5: ¿Preparado para la experiencia que todo el mundo quiere probar? En Alpha 5 te esperan retos inmersivos, juegos interactivos, tecnología de última generación y diversión sin límites. Con la entrada anticipada 20% de descuento. Alpha 5, el juego ha cambiado. Reserva hoy.
6: Siempre hay una excusa para no aprender inglés. Que si no tengo tiempo, que con la IA ya no hace falta, que no se me dan bien los idiomas. Déjate de rollos. En WhatsApp aprenderás inglés de forma diferente. Con libertad de horarios, clases súper divertidas y con un método único que garantiza tu éxito. Stop excusas. WhatsApp funciona.
7: WhatsApp, welcome to the English Revolution.

0: més, com el Por un pendejo no se llora, també Dràcula té mimpa la geni o Tu me dejaste de querer. Torno demà, des de les 4 fins a les 10 de la tarda, amb molts més èxits, aquí, als 40. Que vagi molt bé. Sigues molt feliç. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García.

0: El eco de los 40.
1: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
2: Empezamos fuerte la temporada.
1: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
3: Doncs sí, narraré jo.
1: I Sique Rodríguez al capdavant.
3: Exacte.
1: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
0: Què t'hi jugues?
4: Barça!
5: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: Barcelona, 93.9.

Els 40.cat. Connecta amb els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

0: Esta cançó que es diu Por un pendejo no se llora, salut mi reina, és la 32 aquesta setmana del 40 al 1 i estem a dia 31 d'agost. Ens sentim molts de vosaltres, com nosaltres, eh? Com jo. Aquí ja a la feina compartint tu i jo el ritme dels números 1 des d'aquesta queixa, des dels 40, des d'aquesta freqüència, la que estiguis ara mateix de Catalunya, Andorra i també des de l'explicació per telèfons mòbils o tablets. Tinc per endavant a Karol G, tinc a Olivia Tint, també John Legend, Teddy Swims o, per exemple, un dels nous infectes que té aquí que ha entrat a la llista. D'aquí a resta explico quin és. Així que gràcies a majúscules per estar aquí el primer dia de la temporada.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: mesoda Miki Núñez, que són aquí des del ràdio musical número 1 a tot el territori. Gràcies a les teves votacions també pugem i baixem les cançons, com especialment la que tinc preparada i a punt d'Olivia Dean al seu nou impacte 21 de la setmana.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
0: El nou tema es diu So Easy to Fall in Love. És l'última d'Olivia Dean.

0: passat primavera pop 2026, en aquest cas, amb Omar Montes, Ayer la vi, aquesta és la versió nova, de fet, aquest any número 7 actual de Del 40 a l'1 aquesta setmana. I parlant de cançons noves, el més nou d'Ariana Grande també aterra aquí als 40, número 10 de la setmana, pujant a dues, Hey That I Made You Love Me.
1: Els 40, el millor del pop.

0: Aquest és el nou impacte de Lola Tudori, que la vam tenir amb nosaltres als 40 Summer Live, amb això que s'anomena Pistoletazo de Salida. És la 27, la setmana pujant a dues des de la 29. Espero que estiguis bé, ens acostem mica a mica al punt de les 9 i ho fem amb Quevedo o Taylor Swift.
1: Tiri, tiri, tiri. ¿Se llamará los 40 porque hay 40 personas detrás del micro?
2: Hay cosas que no sabemos, tipo directo, pero lo que sí sabemos es que con la fórmula coche-casa de Línea Directa juntas tus seguros de coche y hogar y ahorras.
1: Muy bien formulado.
2: Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Comprando en Aldi, comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
4: ¿Qué al año serían? Uno, dos, tres...
3: Más de 2.400 euros.
4: ¡Ya me has descontado!
3: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: La música nos hace viajar. Y este año... viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
6: ¡Aitana! ¡Niki!
5: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
7: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía? Rosalía.
5: Los 40 Music Awards Santander 2026.
8: Los 40.
5: La música nos hace viajar. Barcelona, 93.9.
9: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
10: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
9: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
10: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
9: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
11: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
12: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
13: Mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: Esto promete, Manu.
13: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: A ver, huele.
15: Va. ¡El palo! ¡24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Ven a...
16: El do-it-yourself està bé.
17: Rutines de skincare, també.
16: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
18: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Hey! I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
2: Si sona als 40, és un èxit.

0: meva parella i volem escoltar Prince Royce i Romeo Santos. Moltíssimes gràcies i que tinguis una bona temporada. Gràcies a vosaltres, a la gent de les Borges Blanques, a la gent de la província de Lleida, de Tarragona, des de qualsevol punt de Catalunya ara mateix, que ens connectis des dels diferents punts habituals i també des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets. Les tenim totes, camí de les 10. Espero que estiguis bé, eh? Sí? Va, seguim.
1: Aquí posem els èxits, els 40.
0: I ara mateix és moment de seguir, perquè una de les cançons que puja 4 amunt des de la 21ena fins a la 17ena és aquesta que es diu Love Me Not. La Maite, a través de les xarxes, que em diu: Adrià, podries posar a Rebin, sisplau? M'encantaria abans de les 10. Va.

0: futbol masculí 2026. I se l'ha ficat a dins amb mucle. Brutal aquest èxit de Shakira i Barnaboy, que també la vam escoltar als 40 on tour en diferents places i situacions i també pobles i ciutats. Aquest estiu 2026 encara queda algun als 40 on tour pendent, així que atenció a les xarxes socials perquè estarem a la teva ciutat o poble en els propers dies. En tenim moltíssimes més encara per descobrir. Poso el punt i final en aquesta estoneta junts des de les 8 i jo mateix Adrià Ortega amb ritmes de número 1, aquest casal de Shakira i Barnaboy. Que tinguis bon dilluns!
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. 93.9.

0: més èxits pop. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: amb més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.